0: Ya, Lucas, acá me.
1: Ya, va. Arne, ¿vos hoy?
0: Ya.
1: Ya, va. Pare. Y tú tienes no todo, va a ser infersue, sedla. Se vende venía en este, men. Isme sedla.
0: Jag tänkte på lite annat lajsäck.
1: Åh, jag vill. Ha det.
0: Ha det.
1: Ha det.